0: truca. Són el replà de l'escala, la mare quan surt avui. Porta la bata posada, que volen anar aquesta gent, que truquen de matinada.
1: El seu fill, que no és aquí, l'és adormit a la cambra, que li vol anar al meu fill. El fill mig es desvetllà, que volen aquesta gent. La mare ben poc cansada de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes d'estar, que volen aquesta gent, que truquen de matinada. I és el que parla poc i que de nit s'agitava, li venia un tremolor. Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser la campana que s'inclina al finestral. Darrere xisca la mare, que volen aquesta gent que truquen de matinada. De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort, l'és mort.